nyakal temenan teu bisa tabawa hirup-hirup kana aya urang mar kudapawa nyakal teu kabawa hirup